cada chur semblo mai gris lutes. Plau, plau, morirau las bielios, plau, plau, morirau. On dis que plau, que sul bagnat

Mancat pas d'escoltar Luta sus las ondas de Radio Albigès 95,4 MHz.

Escute, escuto, la libertat è sus la Talbero e la Talbero è sus Radio Albicès. 95.4 e 104.2. Radio Albicès.com.

Daniel Lodò fuguèt de Gariac, di l'encontrado dal Vicès. Era uomo de paure lignacce a Barit in Genoborio. Teniò lo seu nun nel seu paure paire, l'ubriè sardignol vengut panalupò di labuco dei Tarneses, e fuguèt din su ten de Zuben, lo Zuben lo mai cabur che c'ha mai fugues estat. L'untens anet pei paises, renegant tutto mena d'autoritat o de pudè, e presicant foro teories anarquistos e anticentralistos. Cargab l'un pel ses espelufrits, barbo bartassiero e parel de clucassos come de bistu de muscos. E trauquet lungos sasurus bartasses amb lo seu zugla, cobio nun Claudi Esso. Tolèu nascut, el sau pet bé trobar e cantar, e fasio bonoi cançus amb su plosens, e molt faguet sirventes cousens, e se manquet amb força munt. Bel cop de cel lo cercam pel l'embarall lloc sarat o pel lo fa peri, e d'un mai ero asirat, d'un melion se portava. Lo munt que lo conegueru de proce, a fortissiau que per son detuna, re non presavo mai que de cimpas un crustu din la tripaglio de cuni, e de se congustar d'una cordelada d'auxel menuts, plorustits e plopebrats. D'autre disiau al contre, qu'ero lo darie patari, e que subento fes praticavo l'enduro. D'un ses enfi, teniau per segur qu'ero cur rimat como degus o fuguet avanzero. Mas d'aquo, sau per pazza mai sa Roberta.